0: Tienes la plática en el día a día que van abocados a este tremendo ecosistema del que estamos hablando.
1: Ahí, sobre todo, hay una serie de herramientas. Cada año aparecen más herramientas para comprobar si es desinformación. Sí que es verdad que para la IA generativa cada vez o los deepfakes es más difícil, pero les formamos en cómo rápidamente tienes que comprobar si esa información es veraz o no, con la búsqueda inversa, con los metadatos, con toda una serie de herramientas, y además tener la asignatura de periodismo de datos para trabajar con volúmenes de información muy grande gracias a la digitalización. Tiene cosas buenas malas, pero las buenas es que mucha información pública está accesible, o les enseñamos a pedirla a los portales de transparencia y analizarla para que no te la cuelen, para trabajar con esos volúmenes. Pero vuelvo a insistir, la tecnología cambia, sí que es verdad que en nuestro grado de periodismo, sobre todo tercero y cuarto, se trabaja muchísimo con trabajar la desinformación, pero al final son principios básicos éticos, como comprobar, pisar, hablar con todas las fuentes implicadas en la noticia y al final no, y rectificar, que no pasa nada por rectificar, que no, es algo que no veo mucho en los medios de comunicación.
0: Disculpa, porque habéis mencionado los dos la IA. ¿La IA es un fiable como sistema de verificación de fake news?
1: La puedes utilizar pero siempre con con criterio. En mi uso personal, a veces, muchas veces buscamos y te buscas que te dé el enlace para hacer búsquedas en internet. Pero siempre con criterio, no siempre acierta.
2: Claro,
1: como
2: no,
1: se
2: YouTube, ¿eh? Claro, tú, o sea, no le puedes decir a la IA, esta información es falsa.
1: Claro, ¿qué argumentos tienes para que esa información es falsa? Y luego ya...
3: Sí, has de tirar un poquet del fil. A ver, es de ver es que si son cosas molt obvies, te ho diu i a ti no prou, però també ni la pots colar a la IA. I ese és el problema, perquè n'hi ha coses que si no estan escrites, la IA no sap d'on buscar, saps? I en això, per exemple, quan busques coses en llengües pues, minoritzades, no? com el valencià, que té menys volum de creació, hi falla més, perquè n'hi ha menys literatura, n'hi ha menys coses escrites en anglès, falla molt menys, no? Perquè n'hi ha molt més escrit. I això també és una cosa que cal tindre en compte, no? En la IA, que...
1: Igual la IA de Google no falla tant perquè té accés al navegador, però, per exemple, Claude, ChatGPT, moltes vegades no té accés al navegador. A les moltes URLs diu, esta URL no pot accedir. Entonces, no sé fins a quin punt. Pot verificar de documentació a la que pot accedir. Però molts papers, o per exemple, nosaltres que treballem en molta investigació, igual són de 2020, els més actuals no arriba.
2: Tenim ahí tots aquests reptes damunt la taula, però quan feu referència a les xarxes, com arriben els estudiants de periodisme? També s'informen com la resta de la societat, no?
1: Total.
2: Dir, això canvia també moltíssim.
1: Sí que notem que la televisió continua estant present. La ràdio s'ha convertit més a escoltar-la de manera diferida a través dels podcasts, i les xarxes absolutament, i els seus referents són molts creadors de contingut, alguns especialistes en les seues matèries, però altres no, i això són els seus referents quan entren.
3: I també el treball de periodista ara s'ha modificat, no? I el que busquen ja no és un periodista clàssic, com podíem ser nosaltres, ja per l'edat, sinó periodistes que puguen fer TikToks, fer vídeo, busquen quasi més entertainment, no? Infotainment, i busquen les empreses. Per això moltes vegades veiem que reporters de televisió no són periodistes, són simplement youtubers o gent que ha tingut un èxit en xarxes i que tenen gràcia, no? Busquen més a gent que tinga gràcia que gent que tinga un criteri professional, no? I bueno, jo ho poso sempre l'exemple dels influencers gastronòmics. Crítica gastronòmica pràcticament ja no hi ha. Hi ha quatre que se dediquen a fer crònica gastronòmica. Ara tot és el nuevo restaurante de moda de València, les 10 hamburguesas que te tienes que tomar.
0: Ven a probarlo, a mí me han invitado por hacer el TikTok.
3: Claro, y después es gent que va perquè li conviden i que segurament no sap de gastronomia, però sap molt bé com gravar-se. Saben
2: de
3: edició de vídeo.
1: I això són els nous periodistes, és una de les àrees que més treballem, clar. Perquè ells també, és que és la manera de comunicar-se ara, també de ficar-nos les piles.
3: Sí, clar, sí, tots.
2: L'altre dia, i me ve al cap, entrevistàvem a la gata de Rödinger, a Rocío Vidal. Ella és periodista, ella ha fet periodisme, i són les xarxes, no? També són una plataforma.
1: Referent. Totalment, totalment.
3: Que, clar, com ja no tens accés a molts mitjans de comunicació tradicionals, perquè...
1: O Lídia Merenciano, per exemple, és arqueòloga i col·labora amb dos mitjans.
3: Correcte.
1: I té la seva línia especialista.
3: No, No, ahí és que també la democratització de la informació arriba a un volum tan